faru ñaw bu la neexé jam dem jam yeleer mutufandu mbé sa ndumbé la min mbé jop.